Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

com tots els diumenges, una hora dedicada al reggae, al ska, al rocksteady, aquesta música de rap jamaicà que tant ens agrada. I com sempre es pots escoltar Contrabanda FM, emissora lliure, autogestionada i no comercial de Barcelona.

mons escoltar en directe al 91.4 de l'FM de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i també per internet a la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

aprofitem per saludar també a tota aquesta gent que s'escolta a través de Radio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals valencianes, al 107.6 de la FM d'Alcoi i al 98.2 de la Vall d'Albaida. Com no, també a la gent que s'escolta a través de Somrei FM, allà al 106.0 de la FM de la

Netflix, estem aquí fent el programa des de casa, seguim confinats. Per problemes de connexió, la Nerea segueix incomunicada, així que no podrà participar en directe al programa, però, com sempre, ha estat col·laborant

I aquesta setmana s'han posat molt romàntics i hem decidit fer un especial ple de cançons d'amor. Així que, bueno, prepareu-vos per disfrutar de gaudir d'aquesta hora repleta de cançons d'amor. Però, bueno,

I comencem amb la primera cançó del programa, i si parlem de cançons d'amor a l'Estela Tojara, no podria faltar el nostre ídol Alton Harris. Hi ha moltes cançons que podríem haver escollit, però bueno, ens hem cantat per un clàssic, que, bueno, un tema de l'Anton Lenis que segur que coneixereu, i tot una declaració d'amor. You made me so very happy.

Bé, continuem aquí a l'Escalat Ajora amb aquest especial de cançons d'amor. La veritat que no ha sigut gaire difícil perquè, bueno, ja sabíeu que un dels temes principals de les cançons de reggae, sobretot del rocksteady, que és aquest subgènere que tant ens agrada, doncs, bueno, està ple de cançons d'amor. I si hem començat amb un tema mític de l'Antolaris, bueno, ha sigut difícil triar una sola cançó de l'Antonelis pel programa d'avui, però bueno, hem decidit posar un tema també mític de l'Antonelis, I'm Still in Love with You, I'm Still in Love with You, però versionat en la versió femenina per la gran Marcia Aitken. Ahí va.

Estàs escoltant Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial de Barcelona. I avui en l'Escarlata Jara, un programa especial de temes romàntics. I després d'haver escoltat aquesta cançó, bueno, aquesta versió que

seguim amb més temes. I bueno, anem ara a un tema dels Paragons, acompanyats en l'orquestra de Lirte i també a The Jets. Moltes de les cancions que posarem avui tant amb aquesta banda com a banda d'estudi, perquè bueno, com deia al principi, el rocksteady va ser un dels temes que més va escoltar.

seguim amb més temes romàntics i cançons d'amor. I si sí, els paragons en el tema que acabem d'escoltar, obviamente tu i ens explicaven que, bueno, que dona igual, no? El que la gent no pugui entendre aquest amor perquè estan fets sentir l'altre, pues és una mica el que ens deia la Yola Landis.

estàs escoltant l'Escarlata O'Hara aquí a Contrabanda FM i no sabem si és per la primavera o què, però bueno, aquesta setmana s'han passat molt romàntics i estem aquí fent-vos un especial de temes d'amor

també el Twitter, allà ens podeu trobar, @escarlataojara, si voleu fer-nos arribar qualsevol missatge. I per als més clàssics, l'apartat de correus, el 548-08080 de Barcelona, indicant que per què esperen atenció de l'Escarlataojara.

I seguim amb més temes romàntics. Anem ara amb un tema mític de l'època d'aurada del rocksteady, interpretat per Henry Barclay, però bueno, com no, amb la banda de Lynn Tate and the Jets com a backing band, i amb les Gailettes fent els coros. Així que bueno, tota una joia de la música jamaicana. Un single que bueno, no està molt clar quan va ser editat, jo crec que era ja per l'any 67-68, editat per Feral i que té

Bé, seguim aquí a l'Esquerra d'Ojara amb aquest especial romàntic i després d'haver escoltat aquesta joia del Rocksteady de Henry Buckley acompanyat per les Gaylets, els coros, anem en una altra banda mítica, els Maytals, un tema de 1998, Just Tell Me, en el que, bueno, els Maytals es diu que bueno, faré tot el que sigui

Bé, seguim aquí a l'Escarlata O'Hara amb aquest especial romàntic. Recordeu, Escarlata O'Hara, que és un programa que s'emet des de fa molt, bueno, des del 2002 a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. I bueno, recordeu que Contrabanda FM sigue s'emetent en directe, que hi ha molts programes com nosaltres que seguim fent programes des del confinament, algunes en directe des de l'estudi, altres des de casa o en registre ni ho graven després, però bueno, que pràcticament tota la graella de Contrabanda siga activa. Així que bueno, en aquests temps, si teniu ganes, pues podeu escoltar Contrabanda. Si aneu a la pàgina web www.contrabanda.org, allà trobareu tota la programació en el que hem incorporat algun programa nou, com per exemple el podcast de Rompiendo el Aislamiento, un programa que es fa a mitges entre les companyes de Radio Bronca i també des de Contrabanda, i alguns altres podcasts que hem incorporat recentment, que és com per exemple el podcast de Ràdio Local, que, bueno, que fan els mítics companyes d'allà del local del Raval de Barcelona, i que sona també els divendres al matí a Contrabanda FM.

I seguim amb més cançons d'amor. Anem ara a un altre tema publicat en l'any 1968, un grup mític, els Pioneers, acompanyat també per l'orquestra de l'Integrant de Jets. I, bueno, dóna'm tot el teu amor. Give it to me.

Després d'escoltar aquest tema de The Pioneers, seguim amb més temes romàntics i, bueno, no? Si l'imaginari ens ha portat una cosa és que no hi ha coses pas romàntics que una noche estrellada, i aquí tenim aquesta cançó, Starry Night, que és un tema molt curiós perquè és un tema interpretat per Tony McCook and the Supersonics, bueno, que aunque després hi hauria més adaptacions, no?, i més versions d'aquest tema. De fet, els Catalyze gravaria també la seva pròpia versió, però bueno, aquest tema original de 1977 és una adaptació lliure d'un tema de Tchaikovsky, la Sinfonia número 6, també coneguda com la Patètica, i res, aquí queda aquesta adaptació que en fan Tony McCook i los Supersonics de la seva Noche Estrellada.

0: Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
1: Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
0: Contrabanda FM.
1: Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
0: Contrabanda FM és un mitjà lliure.
1: Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
0: En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org.

Seguim aquí a l'Escala Tojarà amb aquest especial de cançons d'amor després d'haver escoltat aquest, aquest tema instrumental interpretat per Tommy McCookan de Supersonics. I bueno, fins ara estem parlant de l'amor com si fos bueno, molt bonic, no? tot genial, però no sempre és així, no? L'amor moltes vegades no és correspongut i bueno, ja a vegades passa com a Pat Carey, no? En el seu tema Somebody's Baby, que tens molt d'amor però no tens ningú a qui donar-se-lo.

Bé, i l'amor és molt complicat. I si hi ha alguns que amen fins i tot en qui no tinguin aquí, com Pat Kelly, també hi ha altres que amen fins i tot en què l'altra persona ja no les correspon, ja no les amia a ell, no? Que és el que ens conta la Phyllis Dinon en aquest tema de 1972, And I Can't Forget About You, Baby, en el que, a més, bueno, hi ha un parell de frases de la cançó que m'han agradat molt, no? Perquè a qui no l'ha passat, no? Que quan sona aquesta cançó que te recorda aquella persona que ja no et vol, bueno, apagues la ràdio i no vols saber més d'aquest tema per molt, molt temps. Phyllis Dinon, I Can't Forget.

Anem ja entrant a la recta final d'aquest especial que us hem preparat avui de temes d'amor. I bé, aconseguir l'amor no és una tarea fàcil i com us deien els Hepstones en aquest tema, Love Won't Come Easy, si vols guanyar aquest amor verdader has de lluitar, com totes les coses de la vida. Així que lluiteu, companys.

I sí, com deia en el Hepstones, s'ha de lluitar per aconseguir l'amor, però com ara ens canta Marcia Griffiths en el seu tema de 1970, per la dècada del 70, When You're in Love, no hi ha res com quan estàs enamorat.

I arribem al final d'aquest programa especial que hem volut dedicar a cançons d'amor. Ens hem posat romàntics aquesta setmana d'Escarlata O'Hara. Així que res, esperem que us hagi agradat aquest programa especial. En breu pujarem al podcast. I res, tornem la setmana que ve en un programa especial. Així que bueno, esteu atentes a les xarxes perquè tenim una sorpresa per el diumenge que ve. I res, gaudir d'aquesta setmana i que vagi bé. Ens deixem en un tema mític de Bob Marley and the Wailers. No podria faltar per aquest especial d'amor el tema mític Aguanelo Yo, de Bob Marley and the Wailers. Que vagi bé. Salut.

0: entregar, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora.
1: Hola, sóc la Sandroide, del Frente Sònico Futurista. I bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs, sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potents vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Hola, Valquíries, com esteu? Ens espera un programa molt interessant i intens sobre desallotjaments. Parlem de les polítiques que està fent el PSC a Barcelona. Comencem a Vallcarca, vindrà l'Iro Moner també a explicar-nos la situació. La qüestió és que la setmana passada, també aprofitem, la setmana passada van desallotjar l'Ateneu Popular de Vallcarca. I això és, bueno, una metàfora, Vallcarca és una metàfora del que està passant a tot Barcelona.
1: Ei, Vallquís, tu, que m'estic pajarejant, tu, que sembla que ara que sóc un promotor d'habitatge, doncs em despisti tot plegat. Però, bueno, com són les coses, eh? Sembla que el nostre Valjarja està amenaçat i no deixarem que mori perquè les nostres dimensions globals i divines no es poden perdre. És com eliminar el futur o la nostra eternitat. Ah!

Ei, Valquíries! Bueno, ens toca posar-nos serios i sèries de nou. Desnonaments, desallotjaments... Bueno, és un tema bastant merdós i, desgraciadament, paraules que ja estan en el nostre dia a dia. A veure què ens explica gent i que divaguem també nosaltres en aquest nou podcast per parlar pues, d'aquesta ciutat que ens l'hem anat canviant tant. Però bueno, ja no és Barcelona i el PSC només, al final aquesta taca i aquest problema s'ha extès.

0: Per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba.
1: Las bailarinas.

0: Valquírias.
1: Bé, Valquírias estimades, tornem a ser aquí amb totes vosaltres des del Valharja per poder reflexionar sobre aquestes lluites èpiques i heroiques que envolten els éssers vius en la nostra societat decadent i turbocapitalista. I avui, amb un episodi fantàstic al voltant de les polítiques públiques d'habitatge i l'especulació i la bogeria immobiliària que encara ens atrapa i ens ofega i ens transforma en aquests monstres entre l'avarícia i la solidaritat.
0: Doncs sí, tornem a ser aquí un mes i mig o així després. Sí,
1: perdoneu, jo sóc rota i estic rota per dir.
0: Doncs tornem a ser aquí. Han passat moltes coses des d'aquestes setmanes que vam gravar el darrer podcast. Hi ha hagut, doncs, bueno, hem complert 2 anys. Ahir és nada. I el món doncs, segueix en flames, però també molta gent plantant cara i resistint, que d'alguna manera és del que avui també on ficarem el focus i aquí volem donar veu. I en aquest sentit, nosaltres, per exemple, estem gravant dia 20 d'abril,
1: no, del 90 d'abril del 2026.
0: Del 2026, dient que ara mateix d'aquí poques hores comença una vaga de biblioteques, aquesta tarda que també segueix demà dia 21.
1: Oh no, em castigaran.
0: El que enllaça amb el darrer, en el darrer podcast que fèiem sobre temes al voltant d'escriure, on també gent de biblioteques explicava les seves reivindicacions i realitat. Hi ha hagut entremig i ens podríem agregar molt vagues d'ensenyament i també segur que és un tema que sortirà avui amb el convidat que tenim o en el nostre debat en el front de lluita i de resistència davant aquesta especulació que tant ara mateix pues, condiciona la vida de la gent pues, com a eix principal en la vaga general que s'està pensant de convocar. Pues, això, el Hassel Lian ja porta 5 anys al Talego i seguim sent conscients que la llibertat d'expressió en aquestes contrades a vegades és només teoria i moltíssimes més coses han passat en aquest món on nosaltres seguim sonant de diferents maneres les Valquírias. Ens podeu escoltar des de l'iVox, una plataforma que és on pengem el podcast i que com a truquillo dir-vos que a vegades la gent ens pregunta ostres, m'obliga a descarregar l'aplicació, no vull, ben fet, normal, hi ha publicitat. Si l'obriu des del PC, o sigui, no des del mòbil, no us heu de descarregar, i fins i tot des del mòbil trastegeu amb diferents navegadors i podeu aconseguir no descarregar-vos. Nosaltres no us obligarem. I si no, sobretot, us animem a que ens escolteu des de ràdios afins. Ràdio Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, com sempre, i s'ha sumat també Ràdio RSK, una ràdio germana de Nou Barris, que també ens redifon des del 107.1 de la FM d'aquella part de Nou Barris, allà a Turó de la Peira, etc., o des de la seva web. I després també a plataformes de podcast afins, com són Red de Podcast amb K i Gràcia. I Gràcia, que és el que ajunta podcast dels barris de Gràcia i algunes altres que ens trobaríeu, que a vegades no ho sabem i ens pengen.
2: Bona tarda, Valquírias. Jo sóc Hilda i sí, avui tenim un programa aquí intens. Com a part de membre del Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, sí que portem unes setmanes molt dures amb temes de desallotjaments que a més no es aconsegueixen parar. No sé què està passant, que hi ha uns macrodispositius policials dantescos que no ens deixen aturar els desallotjaments i hi ha moltíssims, cada cop més. També formo part de l'Ateneu Popular de Vallcarca i la setmana passada ens van desallotjar aquest casal. Bueno, després ho explicarem més tranquil·lament. Faig una mica de resum, però sí, venim d'unes setmanes de veritat molt dures. I res, donar les gràcies com sempre a Can Carol, casal de barri de Vallcarca, que ens acull sempre aquí per poder fer el nostre podcast, que és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, que concretament es troba al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I recordar que ens podeu escriure al mail valquiriaspodcast@gmail.com demanant-nos el que vulgueu, un tema del programa o comentant o criticant-nos o el que sigui, i també ens podeu seguir per l'Instagram Valquírias Podcast.
0: Doncs posem una cançoneta per anar com entrant en matèria i ens hi posem. Escoltarem a Mateu Lica, que bueno, ja sabeu que sempre també a l'hora de posar música, en part ens agrada posar gent pues, que hi té alguna vinculació amb nosaltres, que està allà també lluitant des de la parcel·la musical, fent música autogestionada i de base, i és el cas del Mateu Lica, amb un tema que jo crec que va molt bé per il·lustrar una mica tot el que parlarem avui.

0: nunca entenderé un plan de economía. Solo te describo una imagen que es real. Hambre sometida por orden de jerarquía, sí. Mucho de temer quien tiene tanto que ocultar. La revolución es una bonita palabra, pero siempre tiene fecha de caducidad. Solo quien se queda sin un techo y pan reciente tiene en el presente su puerta a la libertad.
1: Centrarnos una mica en... Pensaria una mica l'aspecte o el paper que pot tenir l'administració, no? com a agent, com a individu, com a garant dels drets i els deures socials, no? I amb aquesta manipulació, en aquesta instrumentalització que ens aboca a veure que al final lluitem, però lluitem contra un monstre que és el capital, però que a més té un sequat, un gos dòcil que l'actua, que en pot ser l'estat, i així a través dels seus cossos repressius, etc etc. I bé, jo com a reflexió inicial en aquests mongòlogos de verano que fem per obrir el programa, doncs tan sols volia comentar una mica els aspectes, tot i que se'n va una mica del tema, però la població al món, no? Perquè al final tota aquesta especulació que viu a Barcelona especialment no és un fenomen aïllat, és una cosa que es reprodueix a molts altres indrets d'aquest bonic però maltractat planeta. I bé, doncs per què passa això, no? Doncs perquè al final, clar, cada vegada hi ha més gent i dins la desigualtat global, doncs com més gent hi ha, més gent pringa i més gent, o uns quants més, se'n van embutxacant les butxaques, no? I veiem aquesta dura realitat d'aquestes mogudes de diferències de salaris o de diners que són els que mouen una mica els mercats, el mercat d'amigos, i ens aboquen a aquesta perdició. Doncs mireu, sabeu que la població mundial creix a un ritme no tan vertiginós com abans es pensava, però encara creix molt i d'alguna manera, clar, és una qüestió aritmètica, no? Doncs com més gent hi hagi, encara que tinguin molts menys fills, però es van reproduint. I bé, doncs diuen que en el món arribarem als 11.000 milions de persones i aquí ens hem de preparar perquè siguem 10 milions d'habitants, i per això ara les reflexions d'aquest estimat govern de la Generalitat, no? Ens diu que ens hem de preparar, que hem d'estar pensats perquè Catalunya tingui 10 milions d'habitants i perquè hem d'augmentar la massificació, no? Alguna cosa així ha dit, o la densitat, que ens hem de tornar a preparar per aquests barris plens de blocs i plens de circumstàncies que d'alguna manera s'allunyen a uns possibles valors o ideals de convivència o de poder crear comunitats, que és una mica el que s'està passant aquí en el barri, que per això d'alguna manera en parlem. I bueno, fins aquí el meu mongòlogo d'avui.
2: Bueno, aquí és Cult, que abans no m'he presentat. Per no treure temps avui, o sigui que no m'allargaré gens, només en la línia del que deia Rota, avui intentem també, partint de la mirada més propera, del que passa aquí al nostre a la República de Baixarja, i de que ens expliquin de primera mà gent que està aquí al peu del canyó, pues veure també el que hi ha darrere, no? O sigui, en aquesta realitat fotuda però que no nova de constants desallotjaments, desnonaments, com que hi ha darrere això, no? Tant implicacions i també raons, no? I llavors en aquesta línia, bueno, la cançó que acaba de sonar del Mateo Lica, La revolució és una bonita palabra, d'alguna manera ja ho diu, com bueno, una cosa a vegades també són les paraules, però rascant que hi ha darrere tot això perquè realment es pugui plantar cara. I llavors, en aquest sentit, per sort, pues, hem pogut també mirar, ampliar la mirada, i gent pues, des de diferents barris de l'àrea metropolitana i col·lectius i fronts de lluita ens poden fer una mica la foto completa de com està el pati, i que a Barna pues, ara el retorn del PSC ens ha posat de nou certes polítiques com sobre la taula, però tenim molt recent el que ha passat a Badalona amb el B9, aquest cas tan extrem, que per sort un company d'allà ens ho explicarà. Gent del Raval, barri amb que tenen el cul i el genolls pelat d'estar allà lluitant i convivint amb la misèria però plantant cara, ens ho marquen també en el context de coses com l'ampliació del MACBA. Vull dir que a vegades les coses, desgraciadament, pues, hi ha coses obscures darrere i no és gratuït. I per com sempre fem aquí, enllaçant amb temes anteriors que hem treballat, que hem parlat, pues, també recordar i què implica la, tot, tota aquesta expulsió de veïnat, de gent de veïnats i portar gent pues, a empantar-la, a estar sense casa, a haver d'ocupar molts cops sense que sigui la seva voluntat, pues, a situacions que després tenen repercussió més enllà fins i tot de l'habitatge. I aquí recuperem quan la gent vam parlar de la gent d'aquesta plataforma de 200-080, en el cas, de, per exemple, dels drets de la infància, pues, també les repercussions que té tota aquesta no accés a l'habitatge. Pues, bueno, deixem-ho aquí i res, el que hem dit, pues, a escoltar què ens diu la gent que està realment plantant cara i resistint.
3: Sí, efectivament, com comentàvem abans, portem unes setmanes dures amb el tema dels desallotjaments i bueno, Vallcarca és com es pot veure a Vallcarca una mica el que passa a tota la ciutat. Després potser començarem centrant-nos una mica a Vallcarca, després ja sentirem companyes del B9, companyes de la Cinètica, companyes de l'Ateneu. Sí que volia començar explicant una mica el tema de l'Ateneu, com que formo part i tal, sí que el dilluns passat doncs, vam tenir... Ateneu Popular de Vallcarca és una institució cultural històrica del barri i tenia el segon llançament del desallotjament. I què va passar el dilluns passat? Doncs que es va desplegar durant unes hores el govern dels socialistes i de Salvador Illa va desplegar un dispositiu policial molt desmesurat i a més... com està passant últimament, en més d'un cas, el servei de fons voltor Yankee, Cerberus Capital Investment o altres privats que no són... O sigui, despleguen unes... Mira, hi havia 21 furgonetes de la Brimo, 170 policies

0: Tot això ens ho explicarà millor el company Iro Moner, que potser avui cedirà el meu monòleg a ell perquè no és fàcil programar etern i ja ell és segur que ens ho explica millor. Tenim aquí a Iro Moner, secretari general de la CGT i també forma part de Som Barri, l'associació de veïns de Vallcarca. I què tal, Iro? A veure si ens pots posar tu una mica en context.
1: Pues, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a Vallquíria i una mica perquè volia, quan em veu convidar el que volia parlar jo avui era una mica del context de Vallcarca, no? Potser l'any passat vam estar molt a la palestra, no? Estàvem al punt de mira dels mitjans, de la policia, de l'Ajuntament, però la resposta eclipsava potser tot això, no? I vull dir, era públicament coneguda, no?, la lluita de Vallcarca i les seves reivindicacions. Després de que el juliol, mitjans finals de juliol, si no recordo malament, es fes aquest pacte on en Jaume Collboni pactava amb els comuns que no hi havia més desnonaments, que s'obria un procés de diàleg a través del síndic de Greuges on reallotjar les famílies i que s'obria una taula de diàleg tant política com veïnal per veure què es podia fer a nivell urbanístic en la zona del que ells anomenaven la Rambla Verda, saps? O sigui, si entre Bolívar i Avinguda Vallcarca, no?, des de la Comas d'Argemí, que és aquesta casa bornadernista que està a la part dalt de tota Bolívar, fins a les Ceps, no?, pues ha baixat molt, no?, el suflé, vull dir, bueno, hi ha hagut pau per part dels moviments del Pau Social, per part dels moviments polítics, no?, mentre durà aquestes conversacions, però per part de les institucions, per part concretament de l'Ajuntament de Barcelona i del PSC i de Jaume Collboni, la guerra s'estava tramant, no?, sota les trinxeres de l'Ajuntament. Amb això què vull dir? Que per nosaltres aquest pacte ha estat incomplert. Per nosaltres i per tothom, siguem clars. O sigui, algú sap, ha vist aquesta taula urbanística on s'havien de decidir el futur, no?, el nou projecte de la Rambla Verda. Tot bé, els dos? El que ha passat aquí és que nosaltres el que enteníem és que mentre no es decidia què s'havia de fer en aquest àmbit urbanístic, si no sabem el que s'ha de fer, pues reallotgem les famílies que estan suposadament en infrahabitatge, la gent que està, pues, en els locals comercials o en algun sòtan, i esperem a veure si s'han de fer fora les famílies per enderrocar les cases o no. L'Ajuntament, un cop més, el PSC, ja ens ho havien avisat per activa i per passiva gent de dins de la institució i també ens ho havia avisat gent de periodistes i diferents amics de la lluita vallcarquina. Però la veritat és que ha sigut rapidíssim. O sigui, el PSC no ha tardat, o sigui, ha estat 3 mesos de rellotge en intentar reallotjar certes famílies, sempre des de la, no?, des de la crudesa dels serveis socials, de o lo tomes o te vas a la puta calles, no?, sempre no respectant l'arrelament d'aquestes criatures, no?, sobretot molta gent de la comunitat gitano-romanesa, no respectant l'arrelament de les criatures a les escoles, no respectant les seves formes de vida, les seves formes de treball, no?, del reciclatge de ferralla, i sempre des de la prepotència, fins al punt que hi ha 3 famílies que sí que estan reallotjades, una a Casa Orsola, no?, que això va ser com el més famós, unes altres a Can Baró i unes altres al Poble Nou, però això són 3 famílies, han agafat les famílies que tenen més fills, no?, per dir, hem reallotjat els nens, no?, per treure el factor nens del mig, que també va generar molt de impacte, no?, a mitjans i als agents socials de la ciutat. I els altres, que els
0: fos. Nou famílies que no les han rellotjat.
1: I les altres 6 famílies que ens donguin pa i aigua a la tenda de campanya, si pot ser, al carrer. Vale. Nosaltres el que entenem d'això que és que el síndic de Greuges, el primer actor, ha sigut un titella de Laia Bonet, un titella de Jaume Collboni, i llavors el síndic de Greuges, no, aquest encàrrec que va rebre l'alcalde, el primer que va fer a la primera reunió que vam tenir, que va ser aquí mateix, a Can Carol, va dir, és una línia vermella no reallotjar el senyor Iro Moner, O sigui, ja sabíem perfectament qui seria realitzat, qui no, i llavors jo crec que el que hem fet

0: És una estratègia molt antiga, una estratègia grecorromana del divide, no? Divide and conquer, divide i venceràs. I ara ens trobem en un escenari és que tres famílies estan reallotjades, potser una més, unes altres no. Ens trobem que el dia que es va tancar la negociació, a mi em va trucar a les 9 de la nit, el mateix síndic de Greuges em va trucar a les 9 de la nit, dient-me, s'acaba la mediació, t'ho he de dir a tu, perquè no sé què, perquè vam tenir aquesta reunió al principi, però que sàpigues que ningú més serà rellotjat. I vaig dir, escolta, que els del meu bloc no has parlat amb ningú. De fet, em va demanar el telèfon de la meva veïna de baix, que encara ni l'atensor l'havia trucat. Els del primer pis els van trucar un cop serveis socials dient-li que els oferien algú fora a Barcelona. Els van dir, escolta, que jo treballo aquí a la Ferralla, els nens van aquí a l'escola, la dona corre venent als encants, no sé què, aviam si podem trobar algú més a prop. Es pensaven que trobarien, que rebrien, perdó, una altra trucada. No la van rebre, els vaig tenir que avisar jo que s'havia trencat la negociació. Per altra banda, al cap de mitja hora, això va ser a les 9 de la nit, al cap de mitja hora em truca gent de la premsa, periodista, etcètera, dient, escolta, que acaba de convocar una roda de premsa urgent amb un briefing al síndic de Greuges demà a les 10 del matí. I tu saps alguna cosa? Perquè diu que el tema és Vallcarca. I jo dic, hòstia, això estava d'això. I al cap d'una hora m'informen que la Laia Bonet, la regidora del districte, la nostra arxienemiga, convoca a les 12. Per tant, era un pla una mica orquestrado i dissenyado, no era casualitat. Per tant, el que saps és que ens sentim totalment estafats. O sigui, llanço un missatge aquí a tothom que s'escolti, al PSC no et pots enrafiar ni un pèl. Són uns mentiders, són uns maquiavèlics, són un agent especialista en carregar-se tot el que tenen a la seva esquerra i en controlar els mitjans de comunicació. I per nosaltres el pacte l'ha trencat Jaume Collboni de forma unilateral, de forma radical i de forma mafiosa i estafadora. Això, el primer punt que quedi clar perquè ens posem en context a el que està passant ara. Segueixo.
1: Sí.
0: Aleshores, en segon punt, tal com passa això, es tanca la negociació, fan totes les rodes de premsa, etcètera, etcètera. Nosaltres anem a intentar fer la rèplica a l'Ajuntament, cosa que evidentment no surt. Els mitjans estan molt controlats últimament pel PSC. Sí, puc posar, després posaré diversos exemples, però es trenca la d'això, els mitjans, la idea que es llança al gran públic i als mitjans de comunicació és en plan, lo de Vallcarca està solucionat, les famílies estan reallotjades, se van a casa Ursola, la notícia era que s'anaven a casa Ursola. I tu ara quan intentes dir, quan intentes obrir una esquerda en algun mitjà de comunicació o així, és a dir, no, és que no està solucionat lo de Vallcarca, o sigui, de les 9 famílies, 3 estan reallotjades, els altres ens han dit que pa ni aigua, no hi ha manera d'obrir l'esquerra. O sigui,
2: sí, no donen atenció perquè no volen desafiar, no? El missatge monolític aquest.
0: Hi ha dues coses. Un, que els periodistes creuen que s'ha solucionat realment, i dos, els caps de redacció, els caps d'informatius, etcètera, etcètera, ho han capat. Ho han capat. Han capat això i més coses. Aleshores, clar, ens trobem en un moment que inclús al barri, jo què sé, jo a l'escola o per aquí caminant quan em trobo gent, diu, què, tu saps què? Ho he de reexplicar tot. Llavors, ara veiem l'error tàctico-estratègic de l'any passat, que és quan estàvem aquí, quan teníem nosaltres la força, quan teníem la força social, quan teníem l'atenció dels mitjans de comunicació, quan estàvem nosaltres forts, ens vam agafar un pacte mal redactat que l'alcalde ha incomplert. Que ja ens va, ja tenim avisos de districte. La Laia Bonet ja ens va dir, quan se li va cantar la canya en un ple del districte de que no s'havia obert la taula de negociació urbanística, va dir, bueno, és que aquell pacte estava al formulat, no tenim pressa, o sigui, ja ens enviaven senyals. Per això, per exemple, vam anar a interrompir-li el clos aquell acte davant la premsa, no?, de les obres de la Sagrera, i l'alcalde parla, no?, i tot això, que li vam fer la primera interrupció. I llavors ara ens trobem això, que tenim que, reconstruir el relat, en plan, l'Ajuntament de Barcelona segueix intentant desnonar les famílies, segueix intentant actuar com un voltor, o sigui, mentre es porta tot el cap de setmana netejant-se la cara amb els grans líders mundials progressistes i socialdemòcrates, aquí fa les mateixes polítiques que podria fer Cerberus o que podria fer el fons voltor de Torn, que és, sense tenir un projecte, sense saber el que farà allà, fotre fora les famílies i voler-ho tirar avall. Aquesta és el primer punt. El segon punt,
3: Sí, perdona, crec que va ser dijous o divendres, no?, que mentre estaven en aquest congrés